0: Tots.
1: Sí. I que amo que manta, guanta, el mal, perquè a 8 anys no som, de 3 a 4 anys no som, ni más que com i no, nech matirà, matirà. Gloria al Señor. Vull te amagar a ti, però tirà. Vull te amagar a tu mit, però tirà. Vull te de quin mamà, oh, però tirà. Vull te nasa, oh, disfal, però tirà. Amén. Vull te anar a l'osor, un xiquet, però tirà, hermanos. Tirà, tirà, tirà. M'agrada en tu mit, tirà. Qual en tu mit, tirà. Tirà, tirà. Caraca, xicolini. Entonces, alza, cali, chavín. Zum, zum, que pisea. Es que amana, fíjese, hermano. Ni ratín de Dios. Machan, oh, ni ratín de Dios. Esto fue animado, ¿sí? Machan.